0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: Tots, com estàu? Són la 1:30. Les Illes Balears concentren el 34% de l'estoc d'immobles amb un valor superior als 3 milions d'euros. L'arxipèlag s'ha convertit en el nou epicentre de luxe nacional per davant Màlaga i concentra el 23%. El mercat es manté liderat per alemanys i britànics. Amb aquesta notícia encetam el Ràdio Diari Migdia de cap de setmana d'avui. Júlia Velascos, el control tècnic, vot saluda. Aina Escandell. Abans de res, però, volem saber quina és la previsió del temps per avui. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
2: Bon dia, què tal? Avui a les Illes Balears continuem amb temps estable en un dia en què les temperatures diurnes baixen, sobretot al nord de cada illa. Quedant-se les màximes als 36 graus a Palma, 33 a Eivissa, 32 a Maó i 30 a Formentera. L'EMET ha activat l'avís per calor a Mallorca i a les Illes Pitiuses. Demà diumenge tindrem intervals de núvols amb presència de pols en suspensió i les temperatures se mantindran sense canvis o pujaran lleugerament. Arribarem a màximes de 38 graus a Palma, 32 a Maó i a Eivissa, 30 a Formentera. És una informació d'EMET.
1: Us ho contàvem al titular. Les Illes Balears concentren el 34% de l'estoc d'immobles amb un valor superior als 3 milions d'euros. L'arxipèlag s'ha convertit en el nou epicentre de luxe nacional per davant Màlaga i concentra el 23% d'immobles amb un valor superior al 1 milió. El mercat es manté liderat per alemanys i britànics. Així ho confirma l'informe de mercat de l'habitatge de luxe Espanya d'enguany de 2026. El mercat de les Illes registra un ritme, asseguren, extraordinari, impulsat per les villes unifamiliars. La velocitat de transformació, a més, ha romput els registres històrics. L'any 2023, els habitatges de més de 3 milions d'euros representaven un 6% de l'estoc total en venda de Balears. En canvi, aquest 2026, la xifra s'ha disparat fins a arribar al 15%. Darrere aquest comportament hi ha, segons l'Associació Balear Immobiliària Nacional Internacional, la falta de sòl per edificar, lo molt que tarden les llicències i lo car que surt una construcció quan tot s'ha de dur de la península.
3: Hay muy poco suelo para edificar viviendas unifamiliares, prácticamente no existe, y lo que se está haciendo los últimos años es o bien reformar casas existentes o incluso lo que ya hacen muchos promotores es tirar la casa y hacerla de nuevo, con lo cual el coste inicial ja és mucho más elevado de lo que era antes.
1: Heu escoltat Daniel Arenas, el president d'Avini, que diu que el mercat, no obstant, es manté liderat per alemanys i britànics, tot i que hi ha una nova irrupció de demanda per part del públic d'Estats Units. Hi ha habitatges per valor de 3 milions d'euros, però no n'hi ha un preu accessible per a la majoria de la població de les illes. Per això, tendències com el co-living estan de cada vegada més en auge. El co-living són pisos que es lloguen per habitacions amb zones comunes. És una tipologia d'habitatge que s'està posant de moda. També a ciutats com Palma. El sector immobiliari creu que són una alternativa més. El sindicat de llogateres, en canvi, els considera una trampa que no resol en absolut el problema de fons. El nom del format co-living, en anglès, que sempre dona una aparença de modernitat, defineix el que és un pis compartit en zones comunes. Un exemple d'aquest format és una promoció nova al carrer de Jaume Ferran de Palma, al costat de la plaça de Toros, que s'ha aixecat adaptada a aquesta tipologia. Conceptualment, la idea agrada al sector immobiliari, una alternativa més, diuen, a un mercat amb molta demanda de lloguer i molt poca oferta. Escoltam José Miguel Artieda, president del Col·legi d'Agents Immobiliaris.
4: Té molta demanda tant per joves que necessiten un espai per arrencar, no? Com els separats o la gent gran que bueno, necessita cercar uns espais més reduïts, amb unes zones comuns més àmplies.
1: La pregunta és quina persona podrà pagar els 1.260 euros mensuals que demanen per una habitació individual de 15 metres amb bany propi o els 1.950 euros si és una habitació doble. Pel sindicat de llogateres, si no es topa el preu, el co-living no és més que un altre greó a la crisi transversal de l'habitatge. Escoltam Òscar Martínez, portaveu del sindicat de llogateres.
5: No ens agrada ni tan sols la paraula, no? Perquè són d'aquestes paraules que serveixen per blanquejar tota una sèrie de pràctiques que nosaltres desaprovem completament des del Sindicat de Llogateres al considerar-les pràctiques tan prorrentistes com especulatives. Habitacles mutilats en els quals hi ha un espai privat i una sèrie d'espais que s'han de compartir necessàriament, normalment de mides molt reduïdes i que se'ls pretén donar un aire de cert luxe o cert nivell.
1: Aquí a les Balears és una tipologia incipient. Hi ha blocs en construcció i projectes, com el de l'antiga presó de Palma, destinats a funcionaris i que, en certa manera, també serà un co-living. I és que el problema de l'habitatge és una realitat per tothom, també per a les famílies. Segons la Fundació Sant Joan de Déu, es consolida el sensellarisme familiar com un repte estructural a les Balears. Tot això quan més de la meitat dels casos que va atendre l'entitat l'any passat, l'any 2025, foren persones que no podien accedir a l'elevat cost de l'habitatge o que no els havien renovat els contractes de lloguer. Són dades de la memòria anual de l'any 2025. Concretament, la Fundació Sant Joan de Déu va atendre 84 famílies i 241 persones a través del servei d'acollida residencial per famílies amb un menor al seu càrrec i sense llar. Arribaren a un màxim històric de 24.000 pernoctacions. Imma Iglesias és la presidenta de la Fundació.
6: Les famílies que necessiten d'aquest servei són cada vegada famílies més normalitzades, en el sentit de que inclús tenen feina, tenen ingressos, però no poden fer front en els lloguers així com estan actualment.
1: Iglesias assegura que ha estat un exercici marcat per la consolidació i l'eficàcia del model d'acompanyament a famílies en situació de vulnerabilitat.
6: Acompanyem amb un plan individual per família, no?, per intentar que durant els mesos que necessiten d'aquest servei estiguin actius i tinguin les possibilitats de realment poder recuperar aquesta seva vida autònoma. Tenim programes d'atenció socioeducativa, d'atenció psicològica, acompanyament per trobar vivenda, per assessorar en els temes de feina, suport laboral.
1: El 95% de les famílies han acabat el seu procés de manera autònoma i trobant un lloc on viure, i a més, més de la meitat dels adults han trobat feina durant la seva estada. Precisament sobre l'habitatge ja ha parlat avui el PSIP. Avui totes les agrupacions socialistes han fet unes accions informatives al carrer per explicar els seus projectes de cara a les pròximes eleccions de l'any 2027. Tant de Rosario Sánchez, candidat a la presidència del govern de les Illes, com Iago Negro, la candidata a presidir Cort, han assegurat que l'eix central serà per tots dos l'habitatge.
7: L'habitatge és l'eix central del nostre programa electoral pel 2027.
8: Palma es donde más ha subido el precio de la vivienda sin que se tomen medidas. Nosotros propondremos medidas de forma inmediata.
1: Que, per cert, parlant del PSOE, els socialistes d'Alcúdia clamen contra les Salinares per la pujada de la taxa del centre de dia municipal un 241%, diuen. El grup socialista acusa la balesa del Partit Popular d'augmentar-la de 170 euros a 580 euros mensuals, sense exempcions ni bonificacions, tot i que l'Ajuntament, diuen, té 108 milions d'euros de romanents a disposició. La portaveu socialista és Agui Lobo.
9: Esto significa que familias con ingresos mínimos pagarán exactamente lo mismo que una familia con ingresos altos o que, por otra parte, esté respaldada por dependencia, ¿no? Poner 600 euros para una plaza municipal de centro de día es un abuso.
1: Continua la llau d'arribada de pasteres de les Illes. Aquesta matinada ja han estat localitzades dues pasteres a Formentera. A bord hi viatjaven 38 persones a bord d'origen magrebí. Tot això quan aquest divendres arribaren altres 6 embarcacions a Mallorca, Formentera i Cabrera amb 90 migrants. Aquesta setmana han arribat més de 400. I en plana de successos també vos contam que un home de 60 anys ha mort en ofegar-se a la piscina de l'hotel Cala Tarida Beach a Eivissa després de tirar-se d'un tobogà. L'avís s'ha rebut a les 11:30 i s'ha mobilitzat fins al lloc una ambulància i la policia, malgrat els intents per estabilitzar el pacient, finalment ha mort. I obrim ara plana sanitària. Investigadors de l'IDISBA han identificat uns marcadors en pacients que han patit un càncer de mama que podria canviar les indicacions de la quimioteràpia. Han observat que entre les supervivents, un segon tumor és més agressiu. Xavi, ara bon dia.
10: Bon dia. Tractaments com ara la immunoteràpia, és a dir, l'estimulació de les nostres defenses naturals, han obert en els darrers anys camins nous i prometedors en la lluita contra el càncer. Els científics parlen de revolució. L'investigador principal és Diego Marcese.
11: Tenemos la suerte de estar viviendo una revolución en todo lo que es el tratamiento de cáncer, donde cada vez se es más eficiente en la eliminación de las células tumorales, no solo regionales, sino sistémicas, y cada vez se genera menor daño a la paciente o al paciente.
10: Fins fa poc, la quimioteràpia era moltes vegades l'única opció per als pacients amb càncer, però aquest tractament que ha salvat tantes vides podria haver deixat també seqüeles a llarg termini. És el que apunta un estudi fet per investigadors de l'IDISBA que ha constatat que els supervivents d'un càncer, si tenen un altre tumor independent del primer, aquest sol ser més agressiu. Són l'investigador principal, Diego Marcese, i l'investigador predoctoral, Andrés Bedoya.
11: Tenemos que contextualizar que la mayoría de las personas que son supervivientes de cáncer no necesariamente tienen una predisposición a tener un nuevo cáncer en su vida. Sin embargo, cuando esto ocurre en un grupo muy pequeño de pacientes, se ha notado que estos tumores son más agresivos.
12: Los tratamientos anteriores, el proceso de pasar por un tumor, prèviament fa que el teixit tingui marques associades a un envelliment i que podrien explicar també aquest pitjor pronòstic, aquesta agressivitat incremental.
11: En aquellos casos donde la quimioterapia podría ser omitida, que fuese un factor adicional para que el oncólogo pudiese decidir, bueno, espero hacer quimioterapia o decido hacer quimioterapia. Quiero aclarar que aquellos casos que requieren quimioterapia es sin duda alguna el tratamiento más eficiente que contamos.
10: Aquest camp d'estudi és relativament recent i això també té una explicació que, en el fons, és un èxit de la ciència. A mesura que augmenta l'esperança de vida i la supervivència del càncer, cada vegada hi ha més pacients que desenvolupen un segon tumor.
12: Les persones viuen més i les persones també ara tenen millors tractaments. Per tant, les persones és més normal que tinguin al llarg de la seva vida no un tumor, sinó dos tumors. Veurem amb aquestes pacients quines oportunitats tenen, com se les pot brindar una millor salut.
1: Gràcies, Xavi. I és que un dels càncers més freqüents, a part del càncer de mama, també és el càncer de pell, prevenible perquè podem protegir-nos de manera adequada del sol. Infants, embarassades i gent gran en són els més vulnerables. La teoria la sabem. La crema s'ha de posar mitja hora abans d'exposar-nos al sol, renovar-la cada dues hores i evitar les hores centrals del dia. Falta, però, aplicar totes aquestes recomanacions com toca. És important protegir-se del sol sempre que s'està a l'aire lliure, fins i tot a un dia ennigulat, i no només quan es va a la platja o es pren el sol. Rocío Capristo és tècnica de protecció de la salut de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears.
13: La protecció tiene que ser todo el año. Y no solo con protector solar, ¿vale? También con las barreras físicas, sombreros, sombrillas, la ropa, todo lo que podamos hacer y sobre todo evitar las horas fundamentales de donde la intensidad del sol es mucho más fuerte, ¿sí? Las horas pico también. Todo eso ayuda para protegernos del sol.
1: S'ha de recordar més que la pell té memòria. Cada any es detecten a les illes un centenar de casos de càncer de pell. Una malaltia, diuen des de l'associació, poc valorada per la societat. Es recomana fer una autorrevisió de la pell sempre que sigui possible.
0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: I abans dels esports, i ja que s'aproxima l'hora de dinar, vos contam que el Redonet Mediterrani des Bon Bessó ha guanyat el Premi Producte Ecològic de l'any 2026. És una especialitat elaborada a partir de mel ecològica mallorquina, fermentada i madurada amb herbes aromàtiques mediterrànies, un procés equiparable al del formatge, però sense fer servir matèries primeres d'origen animal. Escoltam Àlex Mascarell, responsable del Redonet.
14: Hemos hecho pruebas en cenas esporádicas dejando simplemente una pieza sobre la mesa y prácticamente nadie se ha dado cuenta que era un redonet hecho con almendras y pensaba que era un queso fresco. Nosotros no solamente ofrecemos una alternativa vegetal, sino que también ofrecemos un nuevo producto local. Es decir, aquí tenemos 4 siglos de tradición de leche de almendra en algunos lugares de la isla y ahora pues nosotros lo vemos un poquito como una evolución de una tradición realmente.
1: El producte serà distingit avui durant la 19a Diana d'Agricultura Ecològica de Porreres. I en els esports, del porter Ivan Pichuquell ara ha renovat una temporada més amb el Mallorca, i més bones notícies perquè també el club ha anunciat la tornada del davanter angolès Cito Lubumbo. Amb el seu fitxatge, el tècnic Luis García compta ja amb 4 incorporacions després de les arribades d'Adrián Fuentes, Arnau Puigmal i Abu Bauca Sumouboro. I avui a la Cultura ens acomiadam amb Pablo Alborán. Querernos ha sido una emboscada. El malagueny serà avui al recinte de Son Fusteret en substitució al velòdrom de les Illes Balears i de la plaça de Toros. Encara hi ha entrades disponibles. Les cites a les 9:30. No pasó a segundo plano. Algo iba muy mal. A terra amb la seva gira Global Tour Kilòmetre Zero, una cita on a part de sumar els seus grans clàssics serà un concert marcat pel llançament del seu nou disc Kilòmetre Zero amb cançons com aquest Vámonos de aquí, que sentiu de fons. Això ha estat tot per ara. Tornem amb més informació demà de matí ben prest aquí a Ràdio Nacional d'Espanya, que acabeu de passar. Molt bon dissabte. Adeu.
15: No solo fútbol. Con Nacho Marimón.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Busquen un refugio climático y disfruten de la radio pública. Comienza No solo fútbol, porque hay vida más allá del deporte rey.
17: ¿Te imaginas un programa de deporte en el que el fútbol no sea el único protagonista?
18: Imagínate.